Bueno, bona nit. És un plaer veure tanta gent aquí a Fonos, avui un dimarts de febrer. I avui tenim el plaer de tenir a la Tomomi Kubo, que farà un concert d'Ondas Martenot, que, segons l'Andrés Levin Richter, és la primera vegada que hi ha un d'aquests instruments des dels anys 70 aquí a Barcelona. I, per tant, és tot un luxe, un plaer i una extravagança. Res més a dir, gràcies per venir. Estem molt contents d'incluir aquest concert dintre de la nostra programació en Fonos. Tenim molta, molta...

Molta activitat fins al juliol amb el Nicholas Collins, per exemple, tindrem el Ferran Fages i Alfredo Costa Monteiro presentant una nova obra al juny a la Floyd Crouchy. Per tant, bueno, trobeu-nos a les xarxes socials i bueno, gaudiu del concert. Gràcies.

0: Bueno, hem acabat. Si algú li ve de gust dir alguna cosa aquí, podem allargar una mica més.
1: Jo crec que sí,
0: que hi ha molts poetes.
1: Algú li ve de gust sortir a dir-me alguna cosa? A dir-me alguna cosa?
0: Un dia?

dimenti com un núvol a això verd. Jordi Rayo, Esborrell, Núria i Víctor.